em fes romatxa, va travar més to fengari. Capuiqui em fes romatxa, va travar més to fengari. Όλος ο κόσμος ήταν δικός σου και θα ζηλεύουμε το πυραυλό σου.